mira'm si tens un jersei prou calent. Que l'abrigui dels cris que fa el bé.